bhin ní dúlí ní haháhhail a haclíí a fóilte go dí electricitat ag radio na lifa céidir sa sépon cachar FM. S mí sé Jaume a bhídanes agus tatu ag estoc liclár spesílta d'ar dín ag Primavera Sound an féla í an Bolla, Barcelona. Bé mi gud sigís a electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM aquí m'un servidor Jaume a bhídanes avui amb el nostre primer especial al festival Primavera Sound, concretament de la jornada del dijous 4 de juny. És una tradició que tenim cada any de fer almenys un especial dedicat a cada una de les jornades principals del festival. I comencem, doncs, amb una formació que ens arriba des de Bray, concretament des de la comarca de Wicklow, aquí a Irlanda, i que ens entreguen grans temes de rock que ens transporten als anys 90. Cançons com aquest Break the Girl, inclosa dintre Fallback, és l'EP que ens entregaven al setembre del 2025. I seguim amb guitarres, com no, i ho fem a través de la formació de New Eves, que ens arriben des de Gran Bretanya, i ho fan amb un treball anomenat The New Eve is Rising. Aquí tens aquest Highwayman també present al festival. Són The New Eves.

Aquí tenies aquesta formació que són residents a Madrid, però de diversos indrets d'Espanya, anomenats Aiko, el grupo present també al Festival Primavera Sound el dijous 4 de juny. Et posàvem un dels darrers temes que publiquen, que és una versió del Fantasma de la Transició de la formació gallega Triángulo de Amor Bizarre, que s'incluïa dintre Cura mi Corazón, un disc de tribut que bé, li fa molt i molt d'honor a l'original. I continuem amb altres plats forts del festival, amb el Father John Misty, aquest artista que ens arriba des de Maryland, em sembla que molt a prop de Baltimore, i aquí tens un dels temes que acaba de publicar, és The Old Law, Father John Misty, al Primavera Sound.

Ac i tenies aquest tema anomenat Praise, que en set alça té llarga durada de Noah Lennox, més conegut com a Panda Bear i també conegut com un dels components de la formació de Baltimore Animal Collective. Ve a presentar-nos la seva proposta de música pop al Primavera Sound. I continuem amb més pop i en aquest cas amb un caire més de R&B. És Blood Orange, ens arriba des del Regne Unit, des de Londres, i ens entrega un treball a finals del 2025 anomenat Essex Honey. Aquí tens aquest Mind Loaded, una col·laboració amb Caroline Polachek, Lord i també Mustafa. Blood Orange, un dels plats forts del Primavera Sound.

Yo que no fes el nom del treball que ve a presentar-nos al Primavera Sound, la francesa Oclou. Aquí escoltaves un dels temes inclosos dintre la versió deluxe, anomena Harvest Sky, compta amb una col·laboració junt amb Underscores. Seguim aquí a Electricitat fent un repàs del dijous 4 de juny al Festival Barceloní Primavera Sound, que enguany té lloc els dies 1 a 7 de juny. Els dies que és el, part del fòrum són el dimecres, dijous, divendres i dissabte. Et farem aquí un programa dedicat a cada una de les jornades principals, dijous, divendres i dissabte, i possiblement un de primavera a la ciutat. Recordem que pots escoltar els nostres programes a electricitat, mixcloud.com/electricitat. I continuem amb un dels plats forts del festival. No han entregat música nova, sí que fem un salt a l'any 98, quasi bé uns 30 anyets ja des del tercer llarga durada dels pioners de la música. Música trip-hop Massive Attack. Des d'aquell mezzanin et posem un dels senzills que em sembla que era el primer senzill que sortia, aquest Rising Sun.

dels altres plats forts del primavera sound del dijous 4 de juny. És aquesta formació que ens arriba des de Brooklyn, a Nova York. Són Geese i escoltaves Getting Killed amb aquest Opei du Cocaine. I continuem amb més formacions així de caire, una miqueta més folk, podríem dir, i fem Cameron Winter, un altre novaiorquès que ens entrega temes com aquest The Rolling Stones, inclòs dintre el darrer llarga durada anomenat Heavy Metal. Cameron Winter al Primavera Sound.

0: always happens, this always happens.
1: It always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be.
2: Aquí tenías aquest Tell Me, I Never Knew That, un dels temes inclosos dintre Caroline 2. És el segon llarga durada de la formació Caroline, aquí en col·laboració amb una altra Caroline, la Paula Czech, un gran tema inclòs dintre aquest treball publicat el 2025 al segell Rove Trade. Una de les formacions Caroline presents també al cartell del dijous 4 de juny del Primavera Sound. Com també ho és l'artista de Pennsylvania, Alex G, ve a presentar Headlights, el seu darrer llarga durada. Aquí tens aquest tema anomenat Louisiana.

Infinity Club tú es el nom del llarg durada que ens entregava el 2025 l'artista canadenca Bambi. És el que ens ve a presentar aquí al Primavera Sound. Escoltaves Blue Sky, junt amb Lisa and Sad Boy. Amb això ens estàvem una secció d'aquest especial dedicat al Primavera Sound el dijous 4 de juny amb una mica més d'electrònica i en aquest cas ara amb un so molt específic. Ens arriba des de Vilassar de Mar, és Alba Farello, coneguda com a Bad Gyal, i ve amb nou treball sota el braç anomenat Mascara. Aquí tens una col·laboració junt amb Chencho Corleone, és aquest Choque, Bad Gyal, al Primavera Sound.

aquí tenies aquest tema anomenat Loki, inclòs dintre Inu Inu Inu, és el darrer llarga durada de l'artista de música trap Roju. Present també el dijous 4 de juny al Festival Primavera Sound que t'estem repassant aquí. I no et perdis, et recomanem molt, molt els artistes novaiorquesos Fockers, aquí presentant-nos temes del seu nou treball, com aquest Beatback. Són Fockers al Primavera Sound.